Aquests són els nostres consells. Conservar ses peres. Guardeu-les dins la gelera en sa coa per amunt. D'aquesta manera poden durar setmanes.

0: Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.
1: Odio la rutina.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades. Qui té per censurar, no convé que critiquin els altres.

Aquests són els nostres consells. Fer neta sa planxa. Quan sa base de sa planxa està bruta, poseu bastant de sal comú damunt un paper i, a continuació, planxeu per damunt sa sal.

coneguem les nostres dites i refranys. Per ajudar a caure algú, no caiguis tu. Significa que el que procura fer mal a els altres se posa en perill de fer-se mal a ell mateix.

Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys. Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Formatge de Gruyère. Per evitar que s'assequi el formatge de Gruyère, hi ha una manera molt senzilla i eficaç. Se tracta d'enrevoltinar dins un pedaç o mit amb vi blanc. Conservarà tot el seu aroma.

coneguem les nostres dites i refranys. Alabat ruc que a vendre et duc. S'aplica en els que estan en perill de sofrir una gran pèrdua, encara es vol donar importància i brevetjar.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: María Alfonso del Pombinca.
1: Soy Alarde de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que a principis del segle XIX més d'un 60% de la mà d'obra mallorquina feia feina a la indústria tèxtil?

Amic, som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Aquests són els nostres consells. Rajoles sense grasa. La millor manera d'acabar amb la grasa de les rajoles de la cuina consisteix en posar un pot de llet a l'aigua que anava a utilitzar per la seva llampiesa. Introduir el pedaç durant 10 minuts i després escorre. Fregueu les rajoles i veureu com brillen.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-2466-78.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: Martí Serra!
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
4: Aigua potable, Martí Serra!
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Cada campana fa el seu so. Ho diuen per indicar diversitat de parers, que les opinions estan molt dividides.

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

0: Hola, som la Catalina de Binissalem. Porta la Manoli del Pla de Natesa.
1: Com heu, som de Ponsa.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Sal a les sabates. Si les sabates o qualsevol altre complement de cuiro s'han banyat amb aigua de la mà i ara tenen aquest cercle de sal, feu-los nets amb una mescla de dues cuarades d'alcohol de cremar i una de llet. Fregueu bé i espereu que s'aixuguin. Després ja tan sols les heu de fer nets en sobretum habitual.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
2: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. Més val el lots que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et

Aquesta vida no és la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Que es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants, les torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tavides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tavides, sembrant futur des de 1910.
3: Buenas tardes, Radio Murta. Buenas tardes, Manu Blanco. Un besito grande. Mira, mañana es el Día de la Madre aquí. Mañana es el Día de la Madre aquí en España. ¿Le puedes, por mi tío, una canción? Oh mamá, oh ma... Bueno, para tu madre, para María. Y el otro domingo es el Día de la Madre en Uruguay. Un besito grande, cuídate, te quiero mucho.

0: Dijous bo a Inca el mes de maig? No! És el Dijous Gros, un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional, faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
1: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
2: Hola, bon vespre, Ràdio Murta. Mira, soc la Francisca de Menorca. I voldria per demà dilluns, dia 27, o el dia que te vingui bé, la cançó, un racó de la taverna per la Joana Pons. I la dedic a la Lluïssa. A la Lluïssa Dinca, a la Nati de Sant Oliva, a les Fines de Sant Serra, a la Margarita de Campanet, a la Rosa Maria Pasqual, a la Neus de Sa Pobla, a l'Olivia de Sant Ferriol, a la Lluïssa Dinca, a la Maria Magdalena de Santanyí, a la Maria de Palma, a l'Eix de Terrafalmau, a el senyor Tomàs de Barro, a la Coloma de Sant Oliva, a la Lluís, no sé si és de Bonacou o d'Inca, no me'n recordo, per tots ells i tots els que escolten Ràdio Murta. Si pot ser per demà dilluns i si no, el dia que puguis. Moltes gràcies. Bon vespre. Ràdio Murta.

Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i m'agradaria sentir la balada de Lucas, que m'agrada molt. I si me podies posar pues, dilluns o dimarts, i la dedicaria a la Maria de Tolleric, a la Madonna d'Espont de la Ràpita i a la seva amiga, la Joana Mas, a l'Antònia i en Jaume de la Barrala, a la Francisca de Menorca, a la Maria de Petra i a tots els que els hi agradi aquesta balada. Moltes gràcies i fins una altra.

Hey! T'esperam a IKEA, com sempre, amb molta inspiració i tot el que necessites per sentir-te a casa. Ens veiem aviat a la teva tenda o punt IKEA. Visita'ns també a islas.ikea.es i a SAP IKEA Inspire.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: con Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubert.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Carn més tenra. Perquè la carn cuinada quedi més tenra, sols heu d'afegir dues o tres curades de vinagre a l'aigua d'escoure.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui diu el que no hauria de dir, sent el que no hauria de sentir. Significa que els que prenen molta llibertat de llengua i mal parlen dels altres solen ser també objecte de la murmuració.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
3: Muchos hablan de vermut, pero cuando la excelencia se hace vermut, se llama Muntaner. Y si hay un momento para disfrutarlo, ese es el momento Muntaner, del 24 de abril al 10 de mayo. Descubre todos los detalles de esta ruta en la web oficial Muntaner, vermut oficial de la Feria de Abril.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
5: Ana Maite, de Catalunya Real.
6: Hola, som de Cate, de Ses Cadenes.
7: Amb en Benet de Ses
8: Cadenes. Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Arròs frit. Si vos agrada l'arròs frit com els que preparen en els restaurants xinesos, hi ha que seguir unes pautes essencials i vos quedarà deliciós. Per exemple, heu de bollir l'arròs el dia abans. Així, quan arribi el moment de fregir-lo, estarà més sec i, per tant, quedarà més rostidat i els grans quedaran més amollats.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonet Oil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonet Oil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanit Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanit Olives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Radio Murta, buena música y buenos consejos.

coneguem les nostres dites i refranys. Cotxer i cotxadura, i ordi per la mula. Se diu parlant de gent molt ambiciosa i exigent que demana massa.

0: Sona una galeria de campanar.
1: Déu de Campos.
2: Sona fina de Can Pastilla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: Hola, soy Calan Gislip y mando un saludo a Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Inmortal.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Patates frites. Les patates frites que heu preparat han quedat blanes i més bollides que no frites, podeu solucionar aquest problema de la següent forma. Deixeu escórrer bé l'excés d'oli damunt paper absorbent de cuina i després introduir les patates dins el forn a temperatura mitja durant 10 minuts.

Hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez. Vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació. Molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Aigua potable, Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable, Martí Serra.
6: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
7: Hola, soy Sergio Aguado, cantante del grupo Los Inhumanos. Sí, sí, esos de qué difícil es hacer el amor en un 5000, me duele la cara de ser tan guapo y tal, tal, tal, tal. Bueno, pues quería enviaros en nombre de todo mi grupo, que somos muchos, muchos, muchos, quería enviaros un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Murta. Nos vemos pronto.

coneguem les nostres dites i refranys. Béns mal adquirits, si passen en els fills, no arriben en els nets. Significa que no dura la possessió de les coses mal adquirides.

0: En el concert de Palma.
1: Soy Mildra de Palma Nova.
2: Som de base de Petre.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: dia. Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
1: Ja estan en marxa les festes patronals de Son Carrió. Des d'aquest divendres, ofici solemne, torrada i gran verbena, en 17 tallers, visites, futrats i música en directe amb espectacles i festa fins a mitjanit. Diumenge, tradició en caparrots, fira ramadera i no t'ha perdit la posada en marxa de la locomotora durant totes de matí al Museu del Ferrocarril de Mallorca. T'hi esperam! Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar.

0: Barça curva de Cipodrom Son Pardo. A veure que no hi vagi a berenar un dia d'aquesta setmana. Ja m'encanten les variats que fan. A Ses Torres, a Benicom Prat, també. Hola, venga, anem per feines, comencem. Anem en sa primera criada. Buenas tardes, hola.
1: Buenas tardes, hola.
0: Amb qui xerram?
1: No, no sé dintre.
0: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
1: M'agrada escoltar Mentira.
0: De Miranda, a qui ho ubiquem?
1: Sí, pues la dedica a la Ràdio Murta, tots els escolten, tots qui criden, i especialment pels meus fills, i després pels teus fills, pels teus mamà, pels teus família, bona paraula. Moltes gràcies, Manu.
0: Gràcies, adéu, bones tardes.
1: A tu, bones tardes, a tu sempre, adiós.
0: Gràcies, gràcies. I de demà me veuré amb el meu amic Virgilio Moreno, qui és es balda d'Inca.
2: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.

0: taula, Martí Serra.
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
0: Aigua potable, Martí Serra.
4: Martí Serra col·labora a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny a Vinicomprat. Per cert, que no ho vaig fer, bé, sí, ho vaig fer en el seu moment. Vull donar l'enhorabona a la filla d'en Martí, en Adossi Serra, qui és la flamant nova vicepresidenta de l'Associació de Veïnats de Serenjassa. Que me conten que enguany serà gros, eh? Serà gros. M'han xerrat algo d'en Agustín El Casta. Ja m'ho diràs. Quina passada. Anem amb una altra cridada. Sí, sí, les festes de Serenjassa sempre són massa.
5: Una altra cridada en directe. Bones tardes.
6: Bones tardes.
5: Amb qui xerram?
6: Amb en Miquel d'Esportitxal.
5: Què hem d'escoltar, Miquel?
6: Pues mira, d'entrar-ho orellent amb la col·laboració de Jocelyn Brown, la diva de House, la cançó Gypsy Rhythm.
5: A qui ho dediquem?
6: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que ens escolta, a la Maria de Petra, a la Nati de Sant Oliva, per cert, Nati, ja se'ns nota un poquito más animada, sigue así, que estoy muy contento, que estés ya un poquito mejor, i a la línia de sotar les columnes, vale? I gràcies per tot, Manu, i per bones tardes.
5: Gràcies, bones tardes.
6: Adéu,
5: adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
4: Me'n vaig a Llucmajor, però ara torn. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet i Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agència exclusiva de Occident. Així és, en Raül Orellana, es diu jockey, amb els que vaig tenir l'oportunitat l'any passat d'estar a la mateixa cabina. Mestre Raül Orellana. Mos demanaven si avui tindríem especial, especial musical a Ràdio Murta. Ja no diràs quasi res, perquè en Rafael avui fa 83 anys. 83. I nosaltres ho celebrarem i ho disfrutarem moltíssim, moltíssim aquí a la 88.4. Així que quan quedem a les 7 de sora baixa, especial Rafael. Un especial de los de aquí t'espero, eh? Ara m'apec un bailoteo amb el meu amic Raül Orellana.

0: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, quemaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 de vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
1: I doncs sí, Mateu Fiol, els millors embotits de Montuïri en el Mercat de l'Olivar. Dijous aniré a firar un poc per Mercat de l'Olivar. Ja sabeu que dia 20 de juny tenim la gran trobada de Ràdio Murta en les millors cançons que mos cantarà en Joan Nadal, na Maria Senoguera, riure amb les totes amb Madó Pereta, tindrem sorpreses, ja saps que quan t'ho dic ho faim, i la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. El tenim aquí en nosaltres. Peter, què tal? Bones tardes.
2: Bones tardes a tots, com va?
1: Com estàs? Això de Peter sona molt guiri. Sona però molt tu, esteu en reales...
2: És Pedro. Pedro José Mas, o Pere Josep, com es predic?
1: En Pedro Mas. Que no Pere. Perquè jo tinc amics Peres que no volen ser Pedros. I tinc amics Pedros que no volen ser Peres. És a dir, s'ha de respectar tot.
2: Jo sempre he estat Pedro.
1: Molt bé. I sempre has estat un tio fantàstic. I allà on vas a fer els teus bolos, jo estic molt orgullós, i t'ho dic aquí obertament, perquè quan jo dic, escolta, criden en Peter, pots estar tranquil. Tothom. És que no hi ha hagut... Tothom, és que m'he quedat curt. I jo t'ho volia agrair públicament, perquè estic super orgullós. Mira que fa anys que mos coneixem, Peter, en Pedro Mas, Moragues, no és així?
2: Exacte.
1: No? Com el meu cosí, l'oficial de policia, que és enviat Moragues Blanco, per algo serà. I la veritat que supercontent. I la gent, clar, com que molts d'oients de Ràdio Murta escolten la policia de DJ Peter, què mos posaràs a la trobada de Ràdio Murta? Jo m'imagino que tu tiraràs per les cançons de festa d'aquell temps, no?
2: Full Murta total. És dir, les cançons d'aquell temps, és dir, les totes reconegudes i que si ens ho passi bé. És un dia de festa gran i la música ha d'estar a l'altura d'una festa gran.
1: Molt bé. I del Peter, que estem en contacte, la gent te pot trobar per Instagram? Com ho poden fer els que mos escolten?
2: DJ Peter.
1: Peter fonèticament, s'escriu així.
2: Fonèticament, Peter 75.
1: 75, ja saps que això t'adolata.
2: I bueno, però és el que hi ha.
1: Dir, bé, no, jo som 77, no, tampoc te pensis tu que me guanyis de tant.
2: És dir, no m'ho preocupa, no és una cosa que m'ho preocupi.
1: Encara no, cada vegada falta menys per tenir més preocupacions.
2: Exacte, però bueno, de moment estic bé.
1: I de Peter, que te volia dir públicament que estic encantat de fer feina amb tu en molts esdeveniments i que espero que tinguem molt bona temporada i gràcies per participar, com vares participar a la gala de grup 4, que tot grup 4 t'està molt agraït, de manera solidària i altruista, com fan tots els artistes, i també a la trobada de Ràdio Murta dia 20 de juny. 20 de juny sona bé, perquè començant l'estiu...
2: Començant l'estiu, exacte.
1: Què t'apareix? Bueno. Arròs brut i porcella. Espero que és arròs de vin i comprat li pot dir ton pare,
2: sí,
1: que no sigui massa coent, perquè si no tindrem calor.
2: Sí, m'entendrem. Tindrem que venir maniga curta.
1: No, ja ho veig. Molt bé, gràcies, Peter.
2: Vinga, vosaltres.
1: Anem amb una altra cridada.
3: Bones tardes, hola.
4: Hola, bona tarda, Manu.
3: Bones tardes, amb qui xerram?
4: Amb un Lluís de Monacó.
3: Qui hem d'escoltar, Lluís?
4: Bueno, en primer lloc, tu dones gràcies per aquest especial que vas muntar el diumenge. Perquè aquest especial per setmana no podria faltar mai.
3: Del dia de la madre, no d'així?
4: Sí, no podria faltar mai.
3: Molt bé, gràcies, Dida.
4: I també escoltam en Rafael Nostó, el Popurri, i jo te volia comentar, però m'has passat davant.
3: És que...
4: Ja m'has muntat un especial avui.
3: Doncs sí, no, que cada dia, cada any que faig anys en Rafael fèiem un especial, a la seva altura, que no és molt alt, però com a artista és brutal.
4: Home, claro, que especial va faltar res important.
3: Molt bé, i el posarem. I aquí dediquem cap una cançó d'en Rafael?
4: Per tothom que m'escolta, que ens ho pare.
3: Molt bé, i d'ara mateix el posem.
4: Va estar bé fins una altra...
3: Gràcies, adéu, bones tardes. Adéu. Idò, farem una cosa,
1: Peter. Mira, com que mos ha demanat un popurri, que després hi haurà popurri en Lluís de Manacà, què t'apareix si pos una cançó que sé cert, que tu posaràs a la trobada de Ràdio Murta dia 20 de juny. Què t'apareix?
2: Por supuesto, que no pot fallar mai aquesta.
1: Quina és?
2: Mi gran noche, por supuesto.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maries de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu. I doncs sí, ja ho sabeu, la gran trobada de Ràdio Murta. Dia 20 de juny, allà, a Vini Comprat, a partir de la 1 del migdia, que no te'l pots perdre. En Joan Fullana, des Font de la Creu, m'ha dit que durà més de 50 coques bambes, sí, boníssimes, grosses, per els 50 primers que arribin vestits de blanc. Perquè tots els que vagin vestits de blanc tindran regal segur. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
0: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Forn Sarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Forn Sarrápita.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanit Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanit Olives, sembrant futur des de 1910.
3: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
0: Aquí som a 6:30. 6:30 és hora baixa. I en Tomeu Barceló, el Celci, amic meu, en Pau Descans i la seva dona, na Jaumeta, els encantaria. En Tomeu especialment, aquest especial d'en Rafael que farem a continuació. D'aquí mitja horeta a Ràdio Murta. Com us he comentat, la cantant britànica Adele, que hem escoltat aquella versió de Rolling in the Deep, ha fet avui 38 anys. Una altra versió que va fer que m'encanta és la cançó original d'en Lionel Richie, però per na Adele, qui fa 38 anys, vos dic. És a dir, això vol dir, si en fa 83 en Rafael en tenia 45, quan va néixer, el dia que va néixer a... Na Adele, que no és guapo això, la matemàtica. Adele, hello.
4: Hello.

0: dia. Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Güell, fent camí.
1: Les coses del Güell, fent camí cada divendres a les 5 i mitja a Ràdio Murta. Camí. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, monenam. 83 en fan Rafael, único, genio y figura.
2: Que te marchas pero sigues.
1: Al especial Rafael aquí en Radio Murta. Siempre estás diciendo que te vas.
2: Y por eso me intimidas compartir.
1: Que m'agrada aquesta cançó. Jo no era molt d'en Rafael, però el vaig anar a veure un concert amb Homeret a Palma. I és al·lucinant. Vamos todos!
2: Siempre estás diciendo que te vas. Que te vas.
1: Quines cançons que venen a continuació d'en Rafael, eh? Ja mos ha dit DJ Peter que mi gran noche no faltarà a la trobada de Ràdio Murta dia 20 de juny. Serà el nostre gran dia, la nostra gran trobada. Fins aquí el programa d'avui amb un servidor. Som el teu amic Manu Blanco. A tota la gent que ha cridat, moltes gràcies. A tantíssima gent que mos escolta. Moltes, moltes gràcies. I a les marques com

però jo sí que me'n vaig. Però vols deixar una selecció musical boníssima, eh? Ja me diràs. Rafael, avui fa 83 anys. Amb els millors consells, recomanacions i suggerències. Un besito, fins demà. Muah!

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Gaspar Bau, Martí Serra i Transports Maraneu.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

0: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
1: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
0: Però només fan matrícules?
1: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
0: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
1: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
0: Ja tinc clar, Nibor és el que necessit.
1: A punt d'idò, 971 46 98 00. A més, són agudíssims.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Guespa Bau, Martí Serra i Transports Maraneu.

0: amb en Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Son la Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Sense males olors. Perquè el poal dels fens no faci mala olor, després d'haver-lo fet net amb aigua i lleixiu, tireu un pot de carbonat en el fons del mateix.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni fa olles, però no fa cobertores. Es diu perquè el qui comet un delicte no sol pensar eliminar tots els detalls que el poden descobrir, i algun d'aquests és causa de la ruïna del malfactor.